0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Cai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Una cançó mítica i, a més, reviscuda amb la col·labo de l'Omar Montes. Aquí està el Juan Magán, que lidera la llista dels 40 amb aquesta col·laboració estrella d'una cançó tan mítica com aquest, Ayer la vi. A més, remasteritzada i posada a l'actualitat, eh? Amb aquesta col·labo, avui comencem, avui us saludem amb el número 1 als 40. Què tal? Com estàs?
1: Als 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins la una del migdia, aquí estarem convertint les primeres hores d'aquest diumenge. Després del gran musical que hem escoltat a Toni Aguilar, també a Fernandisco, mítics de la ràdio, explicant una mica la història dels nostres 60 anys com a ràdio musical liderant aquest país. Així que és bona manera també de començar aquest diumenge amb un bon programa i també ara amb bona música. Bon dia.

aquesta cançó espectacular, eh? David Guetta, un dels creadors de hits imparables. Aquesta va David Guetta amb aquest Dangerous. I en un moment, per exemple, et posarem ara a Mama Dusha amb el seu La millor gent del planeta. De fet, aquests dies és la nostra cançó favorita. Esmorzant el teu

a Dona Hits, al De Paul, aquest jove artista que presenta una més. Això és novetat aquests dies als 40. Es diu En unos años. El De Paul, que per cert el tindrem en concert a Barcelona, que l'altre dia el vam tenir a la ràdio parlant una mica del concert i ens va dir: heu de venir sí o sí, m'heu de veure en un concert sí o sí. O sigui que té molt bona pinta això.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Ja sabíem que un dia o altre tornaríem noves cançons i, a més, ja tenim la primera al mercat. Aquí està el Relsby, que l'altre dia va estar a Madrid presentant les seves cançons, va fer una listening party per escoltar totes les cançons noves del seu retorn a la primera línia. Hem de celebrar, que el Relsby, l'Skinny Flag, torni! I, a més,

L'altre dia la vam tenir a Barcelona, a Olivia Rodrigo, amb un concert secret que està donant la volta al planeta. Això es diu Drop Dead. Olivia Rodrigo, que a més estarà l'any vinent en concert a Barcelona. Estarà al Palau Sant Jordi.

0: és que realment són espectaculars. Aquí estan Tame Impala, una de les formacions increïbles que, a més, estan col·laborant amb la Jennie, que és una de les cantants, una de les que està al grup Blackpink. I aquí hi ha la col·labo del moment, que es diu Dràcula, que està donant la volta al planeta.
1: Als 40, tots els...
0: I ara baixem una mica el ritme per quedar-nos amb una veu increïble. Quina meravella. Això es diu Hello d'Adele. Hello.

The Fate of Ophelia. Era una de les cançons que s'amagava a la nova fornada de música de Taylor Swift, una de les artistes més escoltades a tot el planeta. I fins al migdia ens quedarem amb aquests acords que reconeixes molt bé. El Fito i els seus Fitipaldis, una de les grans cançons del pop nacional. Aquest Por la boca vive el pez. Som els

Barcelona, 93.9. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40. L'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: és la cançó més important al país. Número a la teva ràdio, Juan Magán i Omar Montes. Els dos aconsegueixen el lideratge amb una cançó molt mítica, molt reconeixible, que a més han tornat a reescriure amb incorporacions d'aquesta lletra de l'Omar Montes. Això es deia Ayer la vi, és la cançó que aquesta setmana la tenim ocupant el número dels èxits més populars al nostre país.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I això comença avui amb ella, amb Rosalía, que ja acaba la seva part europea de la gira Lux Tour, ara se'n va cap a fer les Amèriques, i aquí ens quedem avui escoltant aquest Reliquia, una de les meravelles d'aquest treball. La Rosalía, que sona com a important en aquest migdia, als 40. Gràcies, com sempre, per connectar amb nosaltres.
2: Okay.

l'Alex Warren, que torna a fer una de les grans cançons pop del moment. Això que es diu Fever Dreams, l'Alex Warren, que continua dedicant-li les seves cançons, la seva música, a la seva dona. Feliçment enamorat, i això que duri, que l'amor s'ha d'aprofitar i cuidar cada dia. En un moment, Manuel Turizo passarà per aquí amb el seu desamor, l'altra cara de la moneda, i ara, el Passenger. Els diumenges també sonen cançons tan mítiques, tan cantades i tan estimades com aquest Let Her Go. Jo sóc Adrià Soler, com sempre aquí als 40 acompanyant-vos en aquest final d'allà de la setmana.

0: Bachata en aquest matí dels 40, amb el Romeo Santos i el Prince Royce, dos artistes que estan a punt també de començar la seva gira, ara quan arriba una mica més el calor. Aquest cap de setmana no l'hem vist gaire, però quan arribi la calor ho podrem disfrutar. En un moment arribem a la una.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Adrià Soler, demà ens escoltem a partir de les 11. Adeu!

Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: M'encanta posar-te aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 tot el territori, aquesta cançó d'Arrels Vic que es diu Tu vas ser protagonista en aquest 10 de maig de 2026 que et parla Adrià Ortega des d'ara i fins al punt de les 3 de la tarda en aquest diumenge especial, perquè a més a més m'estàs demanant cançons a través de les xarxes socials des d'arroba els 40 arroba Adrià Ortega. Les tenim totes, benvinguda i benvingut a bord, comencem!
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: ha posat aquí des dels 40 les cançons internacionals, però també les de casa, perquè cada diumenge a partir de les 6 de la tarda avui, d'aquí una estona, tindràs el nostre company Sergi Sánchez amb les novetats més importants del panorama català. És el cas d'aquesta cançó que es diu La millor gent del planeta. És una de les últimes cançons de Mama Duixa que són aquí des dels 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

més històries musicals aquí des dels 40 on siguis on baixis de Catalunya en aquest 10 de maig de 2026. Ens acostem una mica al punt de les dues del migdia i ho fem amb el més nou que escoltes d'Arte Pol. Aquesta és una de les cançons que està inclosa dins la nostra fórmula musical perquè ja està dins les millors. Perquè és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista, votar amb l'etiqueta Mi Voto 40 de Pol. És el més nou que es diu En Unos Años.

0: Siempre es un auténtico placer estar aquí a descubrir las canciones de Latino Suiza, que esta es una de las grandes artistas del programa internacional y también una de las grandes canciones de aquest 2026, que es de The Fate of a Thing, es la Taylor Swift, protagonista de la mateixa, te gustan las dues amicidades, también escuchabas a Abraham Mateo y Ana Mena amb la canció Quiero Decirte. En res, el nostre nou número de la setmana i també passarà per aquí, per exemple, Aitana, Shakira o la nostra estimada Olivia Rodrigo amb el Drop Tits.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: vendes just que et mirin.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

Teníem nosaltres a Badalona, l'Olímpic Arena, presentant les seves cançons, i aquesta no pot quedar-se enrere d'aquest de les maneres, perquè Juan Magán el seu dia va presentar ayer la vi en Electro Latino, i aquest 2026 Omar Montes ha sumat a la duet, a la suma, per crear això que es diu ayer la vi, sonant ara mateix aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, del nostre actual número 1 de la setmana, gràcies a les teves puntes.

escàndol, aquesta cançó que es diu Dràcula, que ara mateix et proposem des dels 40, des de la ràdio musical número 1 de tot el territori aquest diumenge 10 de maig de 2026. I en res, temps, per exemple, Imagine Dragons, Xavi Ferrato, Queixa, però abans aquesta és brutal, de veritat, que m'agrada molt. Això que es diu Dràcula, que és la número 15 actual de Del 40 al 1, tota aquesta setmana.

més importants del panorama internacional i, a més, les que sonaran dins els 40 on tour. Per exemple, aquest proper dia 17, el proper diumenge, estarem live a partir de jo mateix, Adrià Ortega, Sant Boi de Llobregat, presentant-te les cançons d'aquesta casa en una

0: que Antidoritis, molt diumenge, que vagi molt bé.
1: Els 40, Adrià Ortega. Barcelona, 93.9.

0: Què tal, família? Mira, quan el Resby diuen aquesta cançó, la veritat si està més guapa, explota, podria parlar perfectament d'aquesta ràdio, de la ràdio musical líder com és els 40. Com estàs? Jo sóc l'Uri Mora des d'ara. T'acompanyo fins a les 6, després de compartir al migdia amb l'Adrià Ortega, al matí amb l'Adrià Soler, i aquí cançons com, per exemple, aquesta que es porta la Rosalia.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I una de les cançons, el seu lux, com és aquesta relíquia. I també passarà per aquí el David Guetta agafant un clàssic d'Alphaville amb la Iba Max i recordar-nos que aquí sempre som joves d'esperit. També passarà per aquí Álvaro de Luna, l'Aitana i moltes més. Ho passarem bé en aquest diumenge, en aquest desè dia del mes de maig. Som-hi, va!

0: els herois, en definitiva, és tota aquella persona, tota aquella gent que ens fan la vida una mica més còmoda, que ens ajuden en aquells moments que estem més baixos i que sempre estan al costat quan els necessitem. També, per exemple, els 40, que sempre estem al teu costat, per quan ho necessitis posar-te èxits que segurament et trauran un somriure o t'intentaran animar si estàs passant un dia complicat. I, per exemple, ara el que et faré és enviar-te un petó.
1: Els 40... Els 40... Uri Mora.
0: I és que està clar que hi ha petons que no es superen. També així ho explica la Maria Jaume amb això que es diu Els teus besos.

0: Fever Dream de l'Àlex Warren passant per aquí. I mira, va, parlant de somnis, jo crec que un somni per molts aficionats al futbol és guanyar una lliga en el teu estadi contra el teu rival preferit. I això és el que li pot passar avui al Barça aquesta nit, que juga contra el Real Madrid i que si guanyes campió de lliga. Qui sap si l'Olivier Rodrigo li donarà sort a la seva samarreta?
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Que, per cert, a la samarreta del Barça han aparegut molts noms com el Drake, com la Rosalia o com els Coldplay, que anem a recordar aquesta col·laboració amb el Chismoker i aquest Something Just Like This.

0: Aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: si lo hacemos? De moment, el Dani Fernández el que li diria més que el que has de fer és repòs, perquè està amb l'espatlla una mica tocada d'un concert que va tenir una caiguda, però que vaja, que en breus ja torna a estar de gira i tenim moltes ganes. Compartia amb la Valeria Castro i en res, el que et comparteixo és el My Towers amb el Quevedo, la Taylor Swift o molts més.
1: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
2: En los últimos 50 años en el país hemos contado avances, conflictos, investigaciones, crisis, sueños y revoluciones. Hemos visto cambiar el mundo y hemos cambiado con él. Pero si algo permanece, es nuestra manera de contarlo. El país cumple medio siglo haciendo periodismo veraz, riguroso y de calidad que contribuye a que la sociedad siga progresando. Celebramos este aniversario junto a El Corte Inglés, Endesa, GMV, Grifols y Huawei. El país, un futuro por escribir.
3: Barcelona, 93.9. Als 40, fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Els 40. Tots els èxits.

els40.cat, el web dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Ens acostem a les 4 de la tarda amb la Taylor Swift i el seu The Fate of Ophelia, que trobes precisament en aquesta posició, a la quarta posició de la llista dels 40. I va, que ara, parlant de grans noms, qui arriba per aquí és un que el passat mes d'abril, ara fa un parell de setmanes, va fer el primer dels 3 concerts que farà aquest 2026 a casa nostra. Va fer el Palau Sant Jordi i a l'octubre torna per fer-ne 2 més i per recuperar moltes cançons de la banda que el va catapultar a l'èxit.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Estic parlant del Dani Martín i, òbviament, d'El Canto del Loco. Va celebrar 25 anys i va recordar molts dels seus èxits. De fet, va començar el concert amb els seus Zapatillas i el va tancar amb aquesta que t'estic punxant aquí als 40. Insoportable, perquè tant de bo no tinguis gent al teu voltant que sigui d'aquesta manera ni tu. I si ho ets, mira de reflexionar.

Situats des de la primera posició de la llista dels 40, la cançó encarregada de tancar els 40 Primavera Pop del passat 12 d'abril a Badalona. El Juan Magán amb l'Omar Montes, amb què també obrim nova hora amb ells aquí a la Ràdio Musical Líder. Com estàs? Jo sóc l'Uri Mora, seguim endavant en aquest diumenge musical, en aquest desè dia del mes de maig, i et preparo les Soundtricks, que van guanyar un Òscar amb el seu Golden, també el Leim amb el seu Sincericidio, o ara va, un que està arrasant. Va passar per Coachella i va petar-ho amb cançons com aquesta. Et parlo del Somber, que també a finals del mes de gener va passar per casa nostra, pel Palau Sant Jordi Club, i ho va petar amb aquest Back to Friends, que fins i tot s'ha arribat a fer una versió en català que ha fet la formació Mishima, que es diu Només Amics, i que també suporten el seu territori, però també val molt la pena de descobrir-ho si encara no ho has fet. Va, que aquí els èxits, ja ho saps, no s'aturen. Bon diumenge si t'acabes d'incorporar. No parem.

0: I per aquí, un artista que seguirà cantant fins que es quedi sense veu, que de fet així es deia el documental on explica el seu procés de cada final de gira, s'ha d'operar les cordes vocals per tornar a fer una següent, i així constantment fins que ja li toca metge, fins que duri, que tant de bo sigui durant molts i molts anys sobre l'escenari, el Leiva amb èxits com aquest Sincericidio. I ara, una oda a tota la gent bonica, a tots els amics o amigues que són la millor gent del planeta. Ens ho porta el Mamaduixa.
1: Els 40. Uri Mora.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

I és que no sé què passarà d'aquí uns anys, com es diu aquesta cançó del Depol, però sí que sé què passarà d'aquí 5 dies, que l'artista de Sant Quirze del Vallès estarà a la Sala Apolo de Barcelona en el seu primer concert en solitari de presentació del seu primer disc, que va publicar ara fa ja uns mesos, on hi trobaves cançons com aquesta, que, a més, des d'ahir és candidat a entrar a la llista dels 40. I en uns minuts, que et preparo per aquí, és el Ryan Castro amb el Capo, també la Sia, o ara la Ellie Goulding, amb una cançó que va aparèixer en una pel·lícula molt coneguda. Et sona de quina et parlo? Digue'm al nostre Instagram, @els40. Va, a veure si ho encertes.

0: Ai, l'amor no correspost, que sí, que fa mal. Així ho recorden el Romeo Santos i Prince Royce i el seu Dardo s'esclaven dins del més romàntic que tenim dins nostre. I ara que anem camí de les 5 de la tarda, preparo. Al Reals Vi ens anirem cap a Mallorca, però també passarà la Olivia Rodrigo, que aquesta tarda, aquest vespre, pot donar sort als blaugranes del Barça, perquè si guanyen amb el seu logotip a la samarreta, s'emportaran la Lliga contra el Madrid.
1: Els 40. Uri Mora.

0: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos? Citroën. Consulta citroen.es.
1: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Què t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona, a partir de les 8 del vespre.
4: Vinga, som-hi, doncs!
3: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar. Els 40 presenten l'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Barcelona, 93.9.
7: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada. La rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
10: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Els 40.cat. El web dels 40 en català.

0: va publicar fa ja uns mesos el Reels Big, ha sigut ja algunes setmanes la número de la llista dels 40. El Tomàs Sinfam, en què obrim també nova hora, la darrera que estarem plegats en aquesta tarda de diumenge. I ara va una que el que li pot donar és molta sort al Barça, perquè a les 9 de la nit el clàssic contra el Madrid, on es poden proclamar campions de Lliga, portaran el seu logotip a la samarreta, la Olivia Rodrigo.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que a més, l'artista ja ha anunciat 4 dates pel 2027. Al maig d'aquí un any estarà en concert al Palau Sant Jordi, una fita que han aconseguit grups com, per exemple, els U2, l'Aitano farà el setembre, o també, ara fa unes setmanes, la Rosalia.

0: I el 2025 vaig tenir la sort d'anar a molts concerts, però va haver-hi un que em va encantar d'una manera especial. Va ser el d'aquest que passa per aquí, del Post Malone amb 21 Savage, recordem el seu Rockstar, i aquest dia que m'ha encantat perquè vaig descobrir-lo com a artista sobre l'escenari i, vaja, vaig al·lucinar. Des de llavors soc molt fan de l'artista americà. Passava per aquí amb aquest rockstar i va, ara un altre rockstar, en aquest cas de casa nostra, des de Girona, com és el Gerard Quintana, el Josep Tió, també la guitarra, i el Sopa de Cabra, que estan celebrant 40 anys de vida i amb cançons que porten, doncs, molts, molts anys a les esquenes i que ha marcat moltíssim a moltes generacions, com, per exemple, el seu Camins.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I que com a homenatge han volgut fer aquesta versió. Es diu Camins, somnis i promeses amb la Su i el món DJ. Tots

alguns dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

I fa una setmana que van entrar a la llista dels 40 directament a la posició 30, però és que ahir van seguir pujant, va ser la pujada més forta de la setmana, els Tame Impala amb Jenny, amb el seu Dràcula, que situen al número 15 del 41, no? I va del Dràcula, ara seguim amb una que el mes de setembre estarà fent una pila de concerts a Madrid, i això sí, amb un estadi personalitzat per ella mateixa, que la construiran només pels seus concerts. Es parlo de la Shakira. Els 40. Qui sap si en algun concert porta col·laboracions, com per exemple el Nicky Jam i aquest Perro Fiel. Aquest

0: Va estar tota la setmana passada a la primera posició de la llista dels 40 el Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Doncs sí, salut per les tardes com aquesta, com les del diumenge, amb molta música, i que tant de bo estiguis compartint amb aquelles persones estimades o relaxadet a casa, que també està molt bé per agafar forces per l'inici de la setmana demà, dilluns. Va, jo marxo, però et quedes per aquí amb el Sergi Sánchez amb Can 40, l'actualitat musical catalana.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Tu i jo ens tornem a escoltar demà a les 4 de la tarda, qualsevol cosa, @uri_mora. Us deixo amunt, que ha tornat a fer nous concerts al Justin Bieber, i aquest Sorry. Ara sí, adeu.

0: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer, però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. Al Que t'hi jugues, Barça, viurem el clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
1: Vinga, som-hi, doncs!
0: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
1: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: És la més nova del Max Navarro, que sona tremenda així i que en directe encara guanya molt més. Comencem Can 40 amb ell i amb un dels èxits més importants de les últimes setmanes a casa nostra, amb un tio increïble i inigualable. I de seguida coneixerem una mica més un artista que cada cop va creixent més amb la seva música i trepitjant escenaris cada vegada més i més importants. T'estic parlant de la Maig, això serà en res, en uns minuts, aquí a Can 40, però abans començarem, mira, amb un altre tio dels grans de Catalunya. T'estic parlant de Joan Dausà, així és com sona la nova És per una cançó.
1: Can 40,
2: Can 40, amb Sergi Sánchez.
3: Fila 28, primer lateral, fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: No podien marxar la Fúmiga sense fer una última cançó més festiva després del superèxit Gràcies per tant, que va ser molt i molt emotiu ara fa alguns mesos. Doncs bé, aquí tenies reunint desenes d'amics de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i de més enllà, la gent de la Mediterrània. I després de la Fúmiga, doncs un altre que també és fill de la Mediterrània, en aquest cas des de Badalona, que torna després d'alguns canvis en la seva carrera amb una de les cançons més maques que ens ha portat mai i d'aquelles que cal escoltar més d'una vegada per descobrir totes i cadascuna de les capes que va tenint aquesta cançó. Aquí arriba el meu amic Edu Esteve. Estem d'enhorabona tots i totes perquè arriba amb nova música, arriba amb nova cançó. Aquest estiu, La meva sort.
1: Tots els èxits en català...

0: Recuperant per aquí els tiets, també la Wineta, o ara la Naina amb els Figaflowers, tots ells artistes que van creixent al nostre costat, el de la ràdio dels èxits, els 40. I des d'avui donem la benvinguda a la família dels 40 i de Can 40 a la Maig. Aquí, mira, et poso un tall d'una entrevista que vam gravar fa alguns dies, aprofitant la sortida del seu nou àlbum, i que ben aviat podràs veure sencera als 40.cat i al nostre canal de YouTube. Segueix-nos, als 40.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40. Amb Sergi Sánchez.
0: Això és Can 40, avui amb la visita de Maig. Què tal? Com estàs?
2: Estic molt contenta d'estar aquí, em fa moltíssima il·lusió. Just estàvem comentant que jo escolto molt els 40, llavors és molt heavy estar aquí per primer cop i presentar el meu primer àlbum.
0: Un primer disc, que clar, i hi ha gent que et segueix que potser dirà segur que és el primer disc, però si hem escoltat moltes cançons i has tret EPs i després singles i no sé què, que de tot això en parlarem ara,
2: sí.
0: Però sí, és el primer disc.
2: Sí, em fa moltíssima il·lusió. És que també, o sigui, he anat traient molta música perquè al final sóc bastant... Intento anar com amb peus de plom. Llavors sí. M'agrada molt com tantejar el terreny abans de ficar-m'hi de cap, no? Mm-hmm. Al final, si et tires a una piscina on no hi ha aigua, et mates.
0: Ah,
2: llavors, vaig voler pues, treure molta música abans de sentir-me preparada i ara clar. Em sento superpreparada per treure aquest disc.
0: I quines sensacions has tingut de diferents a l'hora de dir, faig un disc, em sento fet totes les cançons al disc, o d'anar traient singles, o de l'EP que vas treure fa un any?
2: Buah, doncs en aquest cas, la diferència com més gran ha sigut el fet que he treballat només amb dos productors, com hem fet un equip per fer tot l'àlbum junts, el Joan Borràs i el Gela, que bueno, els dos ja són amics i són família, perquè és que hem passat més hores, o sigui, hi ha hagut mesos on he vist més el Gela i el Joan que el meu germà. Llavors, és com, mola molt també sentir que comparteixes un projecte amb dues persones que admiro tant.
0: I a més, un projecte que es diu Prou.
2: Prou.
0: Com? Molt prou. Contundent, eh?
2: Ja està, prou.
0: I sí. Què és el que et porta a dir prou?
2: Buah, doncs mira, tot, o sigui, en veritat, tot comença del tema de Maig Prou, que surt amb, o sigui, és com el focus track d'aquest àlbum, perquè és que m'han hagut de dir tants cops prou aquest any, però tants cops, i ara em començo a dir a mi mateixa prou i a posar límits.
0: Clar.
2: Perquè sóc una persona que m'encanta, o sigui, tinc molta passió. Tinc molta passió i és inevitable jo pues, fer coses que després m'arrepenteixo. I tinc la sort de tenir amigues que em cuiden moltíssim, que és molt necessari que a vegades et diguin prou. I en aquest cas pues, va néixer d'això i de fet, Maig Prou, el tema va sobre sortir de festa amb unes amigues i voler contactar amb el teu ex i que elles et diguin Maig Prou, no? Llavors, que és una cosa que ha passat.
0: Que ha passat, vale. Ha passat, és el que anava a preguntar, això ha passat real o...
2: Ha passat, o sigui, sí.
0: Ens ha passat a tots, això.
2: Clar, és que és una experiència universal, jo crec, no?
0: Sí.
2: I això, i prou també és... O sigui, sento que prou es pot utilitzar en molts aspectes, no? O sigui, com un no n'hi ha prou, com de més, o prou de ja n'hi ha prou, no? Llavors m'agrada molt aquesta paraula.
1: Només èxits en català a Can 40.

0: Aquesta setmana et portarem un tros de sorpresa, aquells brutals que tinc moltes ganes de descobrir-te perquè fa molts mesos que hi estem treballant. Serà aquesta mateixa setmana i serà amb la Maria Jaume i algú més. I si vols saber de què es tracta, doncs segueix-nos aquí a la ràdio, t'ho explicarem, i també al nostre web, els40.cat, i a les nostres xarxes socials. I mentre no arriba aquest moment, doncs mira, què et sembla si ens movem amb una banda que crea èxit des del seu naixement, pràcticament? T'estic parlant dels Banda Neon, això és el més nou, són els Passos Prohibits.
1: Sergi Sánchez, a Can 40.

0: És el que estava de Fastuki i que ens diu allò de que el pistatxo es diu Fastuk. Això ens ha quedat claríssim. És el Marcos amb una de les cançons del moment a casa nostra i per això també són aquí a Can 40. Però si parlem d'una cançó que està de moda des de fa moltes i moltes setmanes i que no ens cansem d'ella i que en uns dies sonarà a tot drap als 40 Pop Nou Barris, és la del Siderland. Recorda que el 16 de maig a partir de les 10 de la nit estarem amb ells, amb el Siderland, que estaran en concert i també amb les actuacions de l'Aina Reis, del Roger Pedrós, CH, Lau Givert, Giada. Seran el concert dels 40 per celebrar la festa major del districte de Nou Barris de Barcelona i el Siderland, com et deia, faran un concert molt i molt especial, que ells tenen moltíssimes ganes i jo encara tinc moltes més ganes. Així que tothom el 16 de maig a la plaça major de Nou Barris a Barcelona a partir de les 10 de la nit, totalment gratuït. Estarem allà a la Laia a partir de jo mateix presentant el concert i punxant una miqueta. I per què t'ho recordo ara? Doncs perquè el tu-tu-tu-ru del Siderland repeteix un cop més com la cançó en català més important de la setmana dels 40 i és l'última que et punxo per avui per acomiadar aquest programa d'avui diumenge. La setmana vinent, com et deia, doncs ens veiem a Nou Barris, ens veiem a la plaça Major, als 40 Pop Nou Barris. Fins la setmana vinent, família.
1: Els números 1 del pop en català a Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
4: Guanyar el Clàssic és sempre el somni de tot culer. Però si a més significa guanyar la Lliga, es converteix en una autèntica orgia. Aquest diumenge, Barça-Reial Madrid. El que t'hi jugues, Barça, viurem el Clàssic intensament. Amb en Santi Ovalle i l'Albert Bermúdez des de l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. A partir de les 8 del vespre.
5: Vinga, som-hi, doncs!
4: Segueix la transmissió a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: La primera, 40. I número 1, els 40.
1: Hi ha cops on les coses van com van, on no té sentit tirar endavant.